Aquests són els nostres consells. Llevar els singlots. Quan vos vulgueu llevar els singlots tan molestos, aneu a la cuina i agafeu un tros de sucre, el banyeu amb vinagre i el xupeu.

coneguem les nostres dites i refranys. Tothom es tira cap a ell. Vol dir que, en general, reina l'egoisme.

0: crec des d'ahir que i el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un Instagram Morell de Rubí.
2: Home, que breu, s'ha dit, diríem-ho jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Hola, bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot el somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermosa és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estima, estim, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulles que veus. Que hermós és sentir d'un altre el calor i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies i perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

0: Aquests són els nostres consells. Rues a sa roba. Teniu una peça de roba que no aconseguiu eliminar sa rua amb sa planxa? Bé, idò, apliqueu aquest remei. Passeu un cubitó de gel per damunt sa rua i, a continuació, passeu sa planxa calenta per damunt. Si fos necessari, repetiu sa operació.
1: No más secretos. Hoy me dirás si lo que siento es realidad o solo un cuento. Tú eliges.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Guarda't del diable quan resa. Vol dir que cal malfiar-se de les obres aparentment bones de la gent dolenta.

0: En aquest i de Solla.
1: Som Isabel de Sant Cladera.
2: M'hem renat a Sant Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que l'any 1391 Jafú de Cresques se va convertir en el catolicisme i se va posar el nom de Jaume Ribes?

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Reina d'espins a la carrosseria d'escotxa. Si heu deixat el cotxe aparcat davall un pi i ho haurà fet la gràcia de tacar-lo en reina, no fregueu de qualsevol manera. És millor fregar amb un pedaç humit amb el col de cremar. Això sí, amb un pot de paciència.

0: Manuel Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

coneguem les nostres dites i refranys. Si no és avui, serà demà. Se diu per expressar sa fe amb una cosa que no ha vengut, però que un dia o un altre arribarà.

0: yo te voy a olvidar.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

0: Jo sóc la Josefina de Sogar, de la tercera edat de Folenich.
1: Me llamo Julia Martín y llamo desde Santa Ponsa, la urbanización Galasó.
2: Soy Julián Parra, de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Cal floris sense olors. Si voleu evitar l'olor que deixa la calflori quan se cau, no teniu res més que afegir un tros d'àpid a l'aigua d'esbollir.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan ve coca, coca. Quan ve teada, teada. Vol dir que cal adaptar-se a les circumstàncies.

0: una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre...

De bon mos telefoneu quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixis la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

0: Sonra ben rüzgarım ya bir telefon da kantik var.
1: Anne kaç yüze pamyala. Con Ana desde Santa Eugenia.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
3: Ràdio Murta, Ràdio Murta.
4: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
5: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
6: Blanca Terra, gust amb arrels.
7: Aqualand estrena dos nuevas vertiginosas y trepidantes atracciones, Kukulkan y Huracán. Solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas para que los más peques lo pasen en grande ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026 un nuevo Aqualante el Arenal te está esperando.
8: Molt bon dia! Com esteu? Som de Pereta. Com va, estimats oients de Ràdio Murta? Com va, Manu? Va bé? Escolteu, m'agradaria escoltar Juli! De Los Diablos a Ràdio Murta.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Base Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Base Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
3: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicent, de la Ràdio Morta. Mira, m'agradaria escoltar a Pan Francisco, latino Pan Francisco, i el que más está querido. Entonces, lo dedicaría, con siempre, en Coloma de San Oliva, después en Antonio de Llarat, en Antonio Barceló, en el senyor Tomàs Navarro, la meva cosina, la meva germana, en Maria de Petro, en Carmen Blasi, després en Maria Magdalena de Santanyí, en Carmen de Sanzar, un besito, en Nàtia Son Oliva, i després en Francisca de Menorca. I, bueno, i a tu esteu fent, i a tu Ràdio Morta, escolten i s'hi criden, i, en fi, amb una paraula a tots. Moltes gràcies, Manu, per tot. Moltes gràcies. Un besito per tu. Adiós.

Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Epiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Piment.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Hey, vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'APP IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camines, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Buen día, Manu. Con nombre de Petra. Te escribí porque vos se me podes posar un ascensor. Yo faré qualsevol. Sé que t'agrada i de tu. Les escolto totes, però no sé quines són. No me queden ni miscat ja. A la meva edat, ja el tinc educat jo en el meu cap. El que deia que no és de Menorca, a la meva homo, a la Nati de Sant Oliva, a la Coloma, a en Miquel de Rafal, a en Tomà Navarro, a tu, a la teva dona i a els nens, i a ta mare, a la teva tia Carmen, i a en Vicent Ferrer, a tota la seva família, i a tots, a en Lluís Serinca, a en Margalia de Campanet, a en Maria Magdalena de Santanyí, a en Antònia de Falanich, a en Maria Antònia de Llumajor, a en Joana de Campos, a la Berciana de Petra, en Francisco Munà i a la seva dona, en Martí Caramella i a la seva dona, en Cati des Casino, ens en sortirà, i en Esteve, amb en Joan, en Marga de Brollador i en Carles, la seva parella, en Bernat i a la seva dona, en Abel, i en Quique, el seu camarer, i a tots els fills serveixen, i en Brollador. Jo van a Madalena de Sant Guineu, en Maria de Sabadell i en Mateu, en Sabamo, en Simó i en Maria, i en Amàlia, a la meva corrina Francis i en Sabamo en Jaume, en Francis i en Jaume, en el meu corrins, en el meu fill, i especialment en el meu fill major, que avui compleix 62 anys, i que passi un bon dia. I a tots els altres fills meus, a tots, i als meus nets, a tots els nets. A tots. I a la meva neta, Martina, que dissabte farà un anyet. I fins un altre. I a la Florentina de Petra, que no hi pensava, no hi pensava mai. I a en Miquel Cotó i a la seva dona. A tu, a moix, Cotó. I a en Joan de Sestany i a la seva dona. I pot ser per demà. Pot ser la darrera hora, no em porta un poc de pres. No, jo de fet no hi seré demà. Llavors, hi seré de veure les 11:30. I fins un altre. Del Fari, si que t'agrada, digue més a tu. Jo només no recordo una, que és Farito. No recordo altres, jo me'n vol posar en poses. Però me pot posar que tu t'agrada, digue del Fari. Fins demà, per demà si pot ser. I si no, fins dijous. Adéu, fins un altre. Sou un bon dia, una vegada forta. Fins demà, adéu.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarma Estrablissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
3: ¿Buscas un lugar especial frente al mar? Descubre el Bistro Sail y Surf en el puerto de Pollensa. Disfruta de desayunos, comidas y cenas con auténtico sabor mediterráneo. Una amplia carta, terraza con vistas al mar y un ambiente perfecto para compartir en pareja, con amigos o en familia. Vive una experiencia única junto al Mediterráneo en el Bistro Sail y Surf en el Passeig Saralegui del Port de Pollensa. Reserva tu mesa al 971-86-52-93. Te esperamos.
4: Hola, Manu, bon dia. Som la Margalida de Campanet i m'agradaria que per dia 22 me posasses un fragment de la sarsuela Doña Francisquita i la dedicaria a la Maria Magdalena de Santanyí i a la Maria, a la Magdalena, a la Samora de Campanar, en el dia del seu sant, perquè són bones amigues. I les desig tota la felicitat i salut que siga possible. Moltíssimes gràcies, Manu, i espero que, com sempre, m'ho donaràs la segona hora de programa. Moltes gràcies.

0: El verano es para el descanso. Y para las rebajas. Llegan las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa.
1: No te perdis les rebaixes de Llespabou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Llespabou, especialistes en talles grosses. Llespabou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vores Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

Sabíeu que ser eivissenc Josep Costa Piqueral va promoure la urbanització de Caladà, introduint d'aquesta manera a Mallorca el model de casa eivissenca?

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Año 2032. Las casas ya no las venden personas. Un algoritmo decide el precio. Otro escribe el anuncio. Otro negocia. Otro responde mensajes automáticos. Resultado. Miles de viviendas iguales. Sin alma. Sin estrategia. Por suerte todavía quedan personas que entienden que detrás de cada casa hay una historia. En Fincas Fiol seguimos haciendo algo revolucionario. Pensar. Porque en Fincas Fiol no vendemos casas. Cambiamos vidas.
4: Aquests són els nostres consells. Rebossat amb volum. Perquè els aliments que aneu a rebossar tinguin un pot de volum, afegiu a la pasta de sou i farina un blanc d'ou a punt de neu. I si a més voleu que quedi crujiente, afegiu una quadradeta de llevadura o carbonat.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que els oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i al grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco.

coneguem les nostres dites i refranys. A poc agafen sa mare. No convé precipitar-se per fer o aconseguir una cosa, sinó que amb moderació i constància tot arriba a obtenir-se.

0: Sabíeu que l'any 1311 va morir el rei Jaume II i el va succeir el seu fill Sancho?
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Allà Llots, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor a música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
4: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui va amb un coix escat de sany, ho són tot dos. Vol dir que els vicis se prenen fàcilment.

Soc la Lorena Bonnin, guanyadora de prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Sintoniseu Ràdio Murta.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

Nemam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som
1: en
2: Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

0: yo me dedico al alcohol.
1: Aquests són els nostres consells. Contra el mareig. Si vos voleu marejar anant de viatge, un bon remei és menjar fruits secs, xuclar una tallada de llimona o una pastilla de reialim natural.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM. Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Radio Murta. I si te gusta, díselo a tus amistades.

coneguem les nostres dites i refranys. Per Sant Pere en revolten la figuera. Se diu perquè comença per Sant Pere a verir figues flors.

0: Xavi, tens pla per dijous?
1: Una nit d'estiu.
0: Xarop, peça música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts que dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música. Tal dia com avui, a Manacor. I tal dia com avui, fa 15 anys, va morir molt, però que molt jove, aquesta artistarra, però amb escapat com el tenia. Amy Winehouse, fa 15 anys des de la seva mort. Com passes temps, bon Jesús. 15 anys d'aquesta diva que cantava com a negre.

El mes d'agost coïrem vacacions en zona baixes. Però no faltarà sa bona música i sa bona companyia. Ràdio Murta, sa 88.4, obert per vacacions.

vida. Avui tindrem especial 15 anys de la mort d'Amy Winehouse. Sí, que sí, que sí. Martí Serra és un dels col·laboradors de la marxa d'Esguella Lluc a Peu, que jo tindré, sonó, un altre any més, de presentar dia 1 d'agost.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gemma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Santa Catarina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Y de Santa Catalina a Radio Murta, anem amb una altra criada de buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo está aquí, señor?
1: Muy bien, ¿quién me quiere ram?
2: De Maria de Palma.
1: Què hem d'escoltar, Maria?
2: Que bonic és el que ve per Esterita de Palma.
1: I què ho dediquem?
2: Bueno, la primera de tot, a tu, que perquè sou unes bones vacacions.
1: Moltes gràcies.
2: Llavors, madame Maria Lídia de Campanat, la Neu de Sa Pobla, la Francisca de Menorca, la Nati de Sant Oliva, que tots passem unes bones vacacions, i menys ja m'ho deixo un poquet aquí si calor, perquè ja estem com agotats.
1: No, mira, això ho xerc cada dia, hi ha gent que diu aquesta calor és normal, i diu, no, és que no te'n recordes de l'any passat, jo, què vols que te digui, enguany,
2: jo m'apareix que...
1: enguany és molt, molt canyer, eh?
2: Jo m'apareix que ja tinc un parell d'anyets i no me'n record.
1: Veus, el que passa que hi ha gent que diu, això és perquè no te'n recordes de la calorada que vas passar l'any passat, n'hi ha que m'ho han dit. I sí. Jo dic, pues, jo recordo passat calor, però no aquesta humitat, aquesta bevarada.
2: Sí, aquesta humitat és el pitjor, sí. Perquè són mateix graus,
1: sí.
2: Perquè és tanta humitat, no seria el mateix.
1: No, és que te puja 6 o 7 graus.
2: Sí, claro. Ara el que dèiem, que no és el graus que tenim exactament, sinó el que ens repercuta aquesta humitat.
1: Exacte, el que se diu la sensació tèrmica.
2: Sí. Que sempre, jo dije, tot el dia estic en el lavabo de la dutxa o el que sigui.
1: Que sí, i pot sortir de la dutxa i te pot tornar a entrar. Així, en bucle, sí.
2: Bueno, ja ens ha anat d'alguna
1: cosa. Molt bé, avui.
2: Bueno, m'ho perquireu un acudit, no?
1: Sí, jo crec que sí.
2: Si tingueu unes bones vacacions, esteu nenes.
1: Encara no m'on anem, El programa de la vostra música la setmana que ve i l'altra no se farà, se faran especials en Madonna, especials en Pantoja, especials en Nino Bravo, hi haurà grapats especials. I jo me'n vaig de Zora Baixes al mes d'agost.
2: Bueno, encara tens un bon perill.
1: Jo encara som per aquí, ja. D'acord.
2: Sí, me dones una alegria ara, perquè els debats se faran més pesats.
1: Que no, que la música hi serà. Sí, ja hi serem.
2: Bueno, pues venga, estic més contenta.
1: Gràcies, bones tardes.
2: Bones tardes, adéu.
3: Ara vos contaré una anècdota, un dels concerts més fabulosos que he disfrutat. Ha estat recentment, va ser divendres passat en el Castell de Bellver. Va ser espectacular. La gent que va venir, que va omplir el pati d'armes del castell, m'adonarà tota la raó. I dic tota la veritat. Va ser una passada. És que si no vares per venir en aquest concert, no t'ho pots imaginar. I en Francisco, quan el vaig anar a cercar a l'aeroport, amb el seu extraordinari pianista, si no és el millor d'Espanya, és dels millors, que és en Luis Pastor, quan va sortir de l'avion, li va pegar la bevarada. I diu, ¿esto qué es? I jo li dic, en mallorquín decimos bevarada. I diu, ¿baba qué? I dic, sí, Francisco, sí. Al cap d'una estona me diu, pues te puedes creer que ahora tengo la sensación de que en Valencia hace más calor que aquí? Lo que pasa que aquí es la humedad, estoy pegajoso. I diu, yo creo que en Valencia hasta puede hacer 1 o 2 grados más que aquí. Y digo, pero aquí hay mucha más humedad. Y digo, pues sí, Francisco. Y digo, pero vas a cantar. Y va a cantar. Mare meva, com va a cantar. Quina passada, concert. Ai, Déu meu. Aquí es queda en tota la veritat. Com vos recomanem que aneu a Sant Ferriol, a Can Juanito.
4: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
1: Així és, a partir de dilluns que ve, 10 dies, 10 de matins de la vostra música.
2: Amb especials que vos encantaran. Anem amb una altra cridada, bones tardes.
3: Hola, bona tarda, bona nit, companyia.
2: Bones tardes, amb qui xerram?
3: Amb el Lluís d'aquí de Manacà.
2: Qui hem d'escoltar, Lluís?
3: Sí, li vaig dir que sóc 24 hores a prop, m'ha dit que a les parades. I jo fins ara he pogut escoltar la ràdio. Era sóc de Nena Navarro, si tu...
2: Molt bé, vols que l'altre dia a Navarro, d'acord.
3: Sí, m'encanta, m'encanta aquesta cançó.
2: Ah, és una passada, té una veu increïble. I a qui la dedica?
3: Pues mira, per tothom que l'escolta, però molt especialment per aquest de mi meus, que està tot quatre pas puntuats, tot quatre fulls. Que vaig a la Sant Pere, Neves i Cabana, en Atis Oliva, i que no, on estigui a fer. Espina que va venir a Manacà fa 15 dies, però no ho vaig veure. He telefonat per m'ha dit que no podia veure. I jo vaig ser amb ella per telèfon i m'ha dit que havien presentat un carrito. I ara he anat fent un carrito. I dic, ai, que ens ve, pues ja ens. Clar, que passen. Bueno, i la setmana que ve fan un especial, dius, la setmana que ve.
2: Exacte, la setmana que ve és altra. Sí, és de matins especial, però sobre baixa, de la setmana que ve jo estaré aquí amb altres, eh?

0: Vabbè, io da Gianni Punti Andrea di Modini, che speciale di Boflash.
1: Molto bene, grazie, buona tarda.
0: Ah, meglio, basta, adesso in un'altra.
1: Grazie, Deu.
2: Avui a les 10 del vespre, vos convido a posar Canal 4 Televisió. Allà hi seré des d'Inca a Bauxa A. Així que ja ho sabeu, la convidada queda feta. Escoltarem ara a Diana Navarro amb una versió que m'encanta, d'aquell clàssic de Campanera. Me la recordeu? Sempre diuen que les copies no són millors que l'original, o segundes partes nunca fueron buenas. Pues, permite que lo dude en alguna ocasió sin que sirva de precedente. Aquesta per jo és una de les ocasions. Mira que té cançons com Embrujar por tu querer, Camino verde, cançons antilles que ella va cantar, però la de Campanera ja m'apareix una passada. Que ara disfrutem aquí a Ràdio Murti, com que m'han demanat un període de vegades na Diana Navarro, avui, quan acabem el programa, a part de recordar la figura de na Amy Winehouse, que fa 15 anys que va morir, també farem un petit especial avui de na Diana Navarro. Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Bauxa A.

0: Ουφ, τι είναι και όλο. Γεβούει και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν και απίδρο πάρκ.
0: Σι, σι, αστά ουμπέρτ, κιά δε δία. De las 10 a las 6 de hora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els pactes especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.

0: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

vellots que formen part del dia. El cafè de primera hora, una menjada tranquil·la, un sopar que s'allarga. I a Manacor, xarop ha tornat per acompanyar cada moment. Berenars, dinars, sopars i bon ambient. A la plaça Ramon Llull, xarop, el teu lloc de sempre, renovat.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chaps, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza la

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

Aquella millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

Cuinam-me'n gust. Servim en ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Could you give us a bit of this?

0: love that. We love it too. Amy Winehouse.
1: Thanks for having me.
2: Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
3: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps,

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
1: Jo, l'Esperança Sureda.
2: I jo, en Marga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
3: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
4: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

Aquests són els nostres consells. Adeu en el rovell dels ganivets. Talleu una ceba per la meitat i passeu la superfície plana d'una d'aquestes meitats per sucre. Fregueu amb ella els ganivets per eliminar el rovell.

coneguem els nostres dites i refranys. Les banyes no cansen en el bou. Una cosa, per pesada que sigui, quan un s'hi acostuma ja no molesta.

0: Magdalena de Pala.
1: Sona Marga d'Espilerí.
2: Sona Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

Aquests són els nostres consells. Pelar faves. Si vos agrada comprar les faves senceres i després pelar-les per fer un bon cuinat, apunteu-vos aquest consell perquè la feina sigui més lleugera. Introduïu les faves amb aigua bollint i salada. Les deixeu un minut, les coleu i deixeu que se refredin, lo just per poder començar a pelar. Veureu que s'obrin molt més fàcilment.

Coneguem les nostres dites i refranys. El foc té superior, però l'aigua no. Ho diuen els poruts d'embarcar-se.